Escoltaves els britànics Plantoid i amb aquest tema que veu de la psicodèlia, un treball molt recomanable aquest Terra Path, i escoltaves Modulator, un dels temes que possiblement tocaran al Festival Borderline al Workman's Club. Continuem amb una altra proposta anomenada West Side Cowboy, que ens arriba també des del Regne Unit, concretament des de Manchester. Aquí tens aquest I've never met anyone I thought I could really love until I met you. Són West Side Cowboy.

Escoltaves una de les altres propostes del festival Borderline. Un toc indie pop són Honey Glaze, una formació que ens arriben des de Londres, i escoltaves aquest tema preciós anomenat Pretty Girls. I continuem amb una altra proposta que ens arriba des de Sheffield, anomenada Pale Blue Eyes, una proposta de dream pop amb temes com aquest The Dreamer.

Escoltaves Mount Palomar, una formació que ens arriba des de Belfast, amb una col·laboració junt amb Naomi Banks, amb aquest tema anomenat drag, aquesta electrònica tan interessant que ens recorda els anys 90. I després escoltaves The Orchestra for Now, una formació que ens arriba des de Londres, amb aquesta proposta molt intimista amb guitarres anomenada Skins. Amb ells arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui dedicat a repassar part del festival Borderline que té lloc els dies 21 i 22 de febrer al Workman's Club a Dublín, un festival preeminentment rock de guitarres però també amb alguns cints d'electrònica i de hip-hop. El meu nom és Jaume Vidana, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. Si vas al festival, ens veiem allà. I abans de marxar, deixo amb una altra formació que ens arriba des de Londres. Cal dir que la majoria de les formacions d'aquest festival venen del Regne Unit, amb algunes que ens venen d'Estats Units i també d'Irlanda. I aquesta proposta ens arriba doncs, des de Londres, anomenada Shelf Lives, molt animada, molt entretinguda. Aquesta cançó ens agrada molt dintre del treball No Idea, s'anomena Where Did I Go? Shelf Lives al Borderline. Que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure.